0: Santa Trècola.
1: Però mira,
0: que... ve Santa Tecla, muller. Ese, ese, ese.
2: És la misma. No serà, no serà o do cafeïnat, com és? Sant Cafrín.
0: Cafeïnat com Sant Cafrín.
1: Però quan ajuda de Santa Tecla, vau fer una cosa que fiat antes, que era perquè se note. Vau cantar l'hora un poc a capella.
0: Ahí.
2: Por favor.
1: Ja se ocultó lo...